temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

Prime amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Vaya cançoneta que hem recordat amb Asmelo i Jonas Brothers, eh? Love Before You Love Me, amb Snoop Dogg, Dua Lipa, Pacific Group, Espresso, amb Sabrina Carpenter, Anena Grande, Bruno Mars, Dua Lipa i més gent.
1: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos.
2: Piensa en Azul, Blu Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.es.
0: 5 minutets, apleguem a les 8 del matí. Més col·laboracions de Sia i David Guetta, Beautiful People.

0: És un clàssic de Depressió Sonora i ja està Carolina Durante fent esta versió de Ya no hay verano. Antes, Estopa, Roberto, Bossa Nova i de Tamperes, vaya, de tanta 90. Dani Fernández en directe, me has invitado a bailar. En apenas 14 minuts, apleguem a les 9 del matí, Despertador Blue en marxa, que et parla, que t'acompanya el Tomi Fantormo, ara amb Te quiero un poco, de Carlos Sandnes.
1: Estás escuchando Blue Radio con Juan Tormo.

sobre el snow del matí i per així estem inaugurant 100% Radio Fórmula en esta setmana. És dilluns, és 25 de maig de 2026. Molt bon dia a tots. Fins les 10 i en companyia de G-Sport anem a fixar-nos en la premsa musical d'avui. I veiem en seguida de què i de qui se parla. Qui són els protagonistes? G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I això se nota. Se nota que roba que te sentarà molt bé i amb la que estaràs comodíssim. Quan practiques ciclisme, running, trail, triatlón. A G-Sport tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es.

musical ya per así, l'obrim, primera pàgina, i ahí ens espera l'efemèride. Ahí ens conten que avui felicitem el cumple a Close Main. Qui és este? Bueno, pues per el nom tal vegada no el situem, però sí, si vos dic que ell és el vocalista de la banda de hard rock i heavy metal Scorpions des de l'any 1969. Ell va néixer tal dia com avui, però de 1948 a Hannover. És músic i compositor alemany. El coneguem principalment per això, per ser la veu de Scorpions. Però dir-vos que ell també ha fet altres coses en solitari, eh? Per exemple, també va ser molt conegut per iniciar la seva carrera a inicis de 60 amb The Mushrooms i més tard amb la banda The Copernicus. Ha estat sempre influenciat per bandes de l'anomenada Invasió Britànica. Bueno, pues avui anem a quedar-nos amb Scorpions, aprofitant esta efemèride. Tenim bona excusa. Bueno, pues Scorpions, que sonen en seguida per ací, amb este Wind of the Change. Que bé que comencem avui. Però després ja, música d'actualitat. Junts es posarem al dia. Salutacions de Jessica Mesa.

no ho sé, perquè tenim nova llista i de munto de candidats que teníem, 4 han aconseguit posició. Bueno, pues són estos. En el 43 és Maroon 5, Colin, el seu heroïno. En el 32, Abraham Mateo i Lurra, Último baile. També com a novetat en el 21, Farruko, Gracie, Steve Aoki i el Japaque. Una novetat més, aquesta és la que ha entrat en més força, s'ha quedat en la posició número 14 i s'apropia del títol de disc actiu de la setmana. Bueno, pues és Pablo López amb el seu Estrújula. Disc actiu que te posem a les 11, també a la 1, per la vesprada a les 4 i a les 6, i sempre de la mà del centre comercial Plaza Mayor Xàtiva. En el top 10 tenim a estos, com és més important de tots, en el 10, Shakira i Bele, Algo tu. Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love en el 9. El 8 espera que el Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. En el 7, La Fúmiga, Gent de la Mediterrània. En el 6 està Leoni amb Callum Scott, Stay. En el 5, Naina i Figas Flaguas, El Pecat Original. En el 4, acostant-nos ja al pòdio. En el 4, DJ Dark i Camila i el I Wanna Dance with Somebody. En el 3, Camera, remix de Cyril, de Ed Sheeran. En el 2, Quiera número 1, Bebe Rixa i Faithless amb New Religion. I en el número 1, convertint-se en el tema més important que escoltaràs en els pròxims dies en Blue Radio, està Manuel Turizo, Te hacen falta dos. Número 1, que són a les 10 i a les 12, per la vesprada a les 5 i a les 7. I sempre, sempre, amb Òptica Central. Els que tenim en canals Xàtiva i en la seva web optica-central.com. Es quedem amb una de les novetats. Gent distinta com Farruko, Gracie i Steve Aoki junten forces en este Ja pa què.

des del passat divendres que està disponible Dua Lipa Live from Mexico, un nou àlbum gravat en directe durant 3 concerts amb totes les entrades esgotades en Ciutat de Mèxic. Però pues el llançament s'acompanya del DVD, DVD que també està disponible gratuïtament a YouTube. Però pues en este disc repasses èxits de Radical Optimist Tour. Però, com a sorpresa del públic que estava per allí, van aparèixer els Maná en el concert i junts van interpretar

Comprem ja amb la previsió de l'oratge per a esta setmana. La coneguem a través de la web oratgenet.com. Avui publiquen un post que diu: continua i continuaran. L'última setmana ja està marcada per la calor. Típics dies de calor preestival que ens anuncien que d'ací a no res serà ja una constant fins que arribi la tardor. I sempre donen gràcies perquè enguany ha arribat un poc més tard. Comencem avui l'última setmana del mes de maig. La previsió setmanal d'EMET dona més o menys el mateix que la setmana passada. Dèficit de pluja i temperatures altes per a esta època. Núvols decoratius al cel per avui dilluns i temperatures marcant valors idèntics als del cap de setmana. Demà dimarts la calor ens donarà un mínim respir en baixar 1 o 2 graus les temperatures màximes. I si alivi tèrmic tindrà una lleugera continuada dimecres en baixar algun grau més les temperatures. Però dijous tornarà a apretar la calor i la probabilitat de ruixats i tronades al nord ja serà major. Visitem el model d'EMET, el més recent, per veure les temperatures previstes en esta setmana. Bueno, pues avui màxima a Xàtiva de 30 graus. La mínima s'ha quedat als 14. Demà màxima de 31. Dimecres màxima de 33. I les mínimes se queden més o menys iguals, sobre els 14 graus.

chocolate en llista el tema que acaba de sonar. Posición número 43, que son apropiate el Maroon 5, amb este Heroin. Anem a llegir un poc com que diu la premsa sobre este tema. Després d'un temps centrat en la carretera i en la ressaca del seu últim disc, els Maroon 5 reapareixen ara, per sorpresa, amb este Heroin, un senzill que desvela i se territori.

0: cada moment amb tu, demana la teua. 678-60-53-30. WhatsApp o ens telefones. Però posa per ací la música que t'animes de dilluns.
1: Blu Radio Xella. Tu atracció musical. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
2: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.

Fa deu anys que van conèixer a Marlon per temes com este. Coses que no se paguen cap dinero. Bueno, pues notem una clara evolució, eh? Últimament ens han deixat temes com Háblales o Pirata o Cerquita de ti. Bueno, pues una banda que ha crescut un muntó. I tinc per un missatge que me demana un tema del record. Posarem en seguida per ací a Joan Baptista Humet amb el tema Clara. Diu el missatge: hola, bon dia. Vull dedicar esta per a tu, per a mi i per a tots. Bon dia, de part de la reina d'Àfrica.

publicidad, pero será en aquest any. I tenim a Shakira com a candidata a colar-se en llista. Revisem les 50 referències més importants i vegem que de moment no està, eh? Però segur que la pròxima setmana ho aconseguirà, perquè en els pròxims mesos això serà hit a nivell mundial, perquè, com sabeu, és la cançó del Mundial 2026. Junta a Burna Boy...

0: 678 60 53 30. Contacta con Blu Radio.
1: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
2: Sostenibilitat ve de llatí sostindre i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
3: Qué bonita estás así sin maquillaje.

Manuel Carrasco y de ella no me parlaron. Anuncia Pueblo Salvaje 1, un nou álbum d'estudi que té pensat publicar este divendres 29 de maig. El disc completarà l'univers iniciat en Pueblo Salvaje 2, publicat en 2025, d'una manera poc convencional, ja que ell tenia un caràcter més col·lectiu i una mirada cap a l'oest. Este nou projecte desplaça el foc cap a lo individual, explorant emocions, contradiccions i la manera en què cada persona resisteix i connecta en el món en constant canvi. Després d'haver llançat el tema Oh, si pudiera, ara el cantant publica A la sombra de una higuera, amb la qual regressa a les seues arrels d'una manera molt personal. Segons la nota de premsa de la seua discogràfica, es tracta esta d'una cançó lligada a les seues arrels i a la seua història personal, amb una sonoritat pop carregada d'emoció i d'autenticitat. A la sombra de una higuera es descriu com un gir íntim i universal que celebra l'origen, la memòria i el valor de no oblidar d'on venim. La cançó no només parla de Manuel Carrasco, sinó també de tot i seu univers que ell ha creat. Bueno, pues un tema que ha presentat recentment Manuel Carrasco i que esta setmana anem a etiquetar com a candidata a colar-se en llista. Que tinga sort. Lo important, el divendres se publica Pueblo Salvaje 1. Són els minuts que passen de les 11 del matí i ens n'anem per tant per la segona hora d'este 100% peticions. Esta que passa el ritme és Alexandra Stano.

0: temps, però esta setmana passarà ràpida, eh? De fet, ja tenim moltes ganes de que plegui a partir del dijous per anar a Rafelguaraf.
1: Rafelguaraf adoba el mes de maig amb sabor.
2: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafelguaraf.
1: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
2: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CUV com a gran protagonista.
1: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
2: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
1: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
2: Rafelguaraf, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
1: viure-la i compartir-la.
0: I Blue Radio, que per allí estarà, fent estos directes que tant ens agraden. Bueno, pues fent les entrevistes més interessants per a que ens reu content tot. Bueno, pues divendres sí,

este Am Zucchero, Mola y Shadow. I ara, algo molt més actual. El divendres, Camela publicava nova cançó i per a si te la deixe. Tu mira.

0: son 6:30, sempre venen per a deixar-nos un gran èxit, per animar-nos el matí i per a recordar-nos que no cal que cuinem, que ja cuinen per nosaltres. El Mirador del Passatge, menjars per emportar.
1: Comidas para llevar, El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48, 6:35.

0: chaval de la PECA fent una fantàstica versió d'este Libre. Libres que també estiguem nosaltres, perquè no cal clavar-nos en la cuina, per a disfrutar d'un bon dinar. Simplement passem després per el mirador del passatge, menjars per emportar. Ja el tenim preparat. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Això són Style Charter, ahí en el passatge de la finca. El mirador del passatge. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al mirador del passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el mirador del passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Con Blue Radio FM, la vida puede ser mejor.

Escoltàvem a Nil Moliner. Bueno, pues per així sonava a mi ser recent àlbum publicat. I és que des del passat divendres ja està disponible Nexo. I dins de Nexo este Mi Acuerdo de Ti. Amb música d'actualitat i amb 16 minuts sobre el

0: deu ser perquè aplega en seguida Quevedo amb el Baifo baix el braç.
1: Blue Radio Chella. Vamos, vamos, sobrados de música.

0: grup este que si encara no es seguisses, no es has descobert, no saps el que t'estàs perdent. Molta qualitat que n'hi ha ahí darrere. Ens acostem a les 12:30 i a les 12:30 plegaran els informatius de Xàtiva amb Clivadent.
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Ai, sí, com la seva veu, la de Olivia Dean. Ahí estava Man I Need. I ara, un munt de gent que se va passar per ací. J Balvin, Ozuna, Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G.
1: Sempre, 100% dedicatòries.

el gran Xai està tiritant. Per el fred impossible, perquè ara mateix estava mirant jo per ací el mercuri del termòmetre. I a la capital de la costera marca 28 graus. La màxima que tenien avui prevista, 29. Però segur

completem enseguida l'edició del dilluns 25 de maig de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Que tingueu molt bona vesprada. Salutacions de Jessica Mesa. Ja sabeu, a partir de les 2, el Tendido Pop amb Àlex Elfa. Així que es quedeu en la millor companyia.

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

de divendres, dissabte i diumenge, Rafelguaraf torna a omplir-se de sabor amb la Fira de la Tomaca. El recinte firal es convertirà en el gran punt de trobada de la comarca, amb gastronomia, música, comerç, activitats per a tota la família. I com no, la protagonista indiscutible, la Tomaca de Rafelguaraf. I un any més, Plataforma Blue estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continuï creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafelguaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blue.

y, com no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guaraf. I un any més, Plataforma Blue estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf no sols es viu, també s'escolta. Amb

0: En Inmobiliaria Darvem continuamos trabajando para ti. Más de 40 años de experiencia nos avalan. Si buscas vivienda, tenemos para ti pisos en venta, pisos en alquiler con opción a compra. Tráenos tu piso para alquilar. En Adarvem sacaremos el mejor rendimiento. Y recuerda que contamos con el seguro ARAG. Si no paga el inquilino, paga el seguro. Te esperamos en nuestra oficina, en calle Reina 48, en el pasaje Reina, en Xàtiva. También puedes llamarnos al 96 227 2020. Inmobiliaria Darvem, estamos a tu lado.
1: Congelados Ángela. Con más de 50 años en el mercado, somos los profesionales del congelado para la restauración en la zona de la Costera, la Bay, la Ribera y la Canal de Navarrés. Con marcas tan importantes como Helados Frigo. Si vas a abrir cualquier negocio hostelero, piensa en nosotros, piensa en Ángela y nuestros profesionales te asesorarán de la mejor manera. Congelados Ángela. Nos encontrarás en la avenida Albufera sin número. Congelados Ángela. En su mesa calidad.
0: Contacta con nosotros a través del 678-647-220.
2: Ángela, en tu mesa calidad.
3: No todas las familias son iguales, pero todas necesitan espacio. Y si buscas vehículos familiares de 7 plazas en Autoblázquez, lo tienes muy fácil. Peugeot 5008 año 2020 con 130 caballos
4: por solo 14.900 euros.
3: Toyota Verso año 2015, motor 1,6 diésel
4: por solo 8.900 euros.
3: Y si quieres subir de nivel, Audi Q7 con motor 3,0 TDI automático y 7 plazas
4: por solo 14.900 euros. ¡Oh!
3: Todos los coches completamente revisados, con un año de garantía y la ITV pasada. Estamos en el polígono de la automoción, en la calle Brasal del Roncador número 6, también en la campa de Midia Center y en nuestra web autoblázquez.com. Autoblázquez, sea cual sea tu familia, aquí cabe.
5: ¿Sueñas con tener una sonrisa perfecta? No, no hacemos magia. Pero en Clínica Carralero te ayudamos a conseguir tu mejor sonrisa. Con la tecnología más avanzada y un equipo de profesionales expertos, ofrecemos ortodoncia invisible, implantes dentales, estética dental y tratamientos personalizados para toda la familia. Clínica Carralero. Más de 22.000 pacientes ya confían en nosotros. Ven a conocernos en calle Reina 50, Xàtiva. Teléfono 962-271-375. Descubre cómo podemos cuidar tu sonrisa en dentalcarralero.es.
6: Si tienes un perro, cachorro o adulto y has notado que tira mucho de la correa, que no te obedece, ladra de forma compulsiva o se relaciona mal con otros perros, no te preocupes. Son problemas de comunicación caninos. En Canes de Xàtiva llevamos 30 años corrigiendo estos problemas. En Canes de Xàtiva conseguirás la información y formación necesarias para corregir la actitud de tu mascota. Decídete y apúntate a nuestros cursos. Durante 2 meses tendrás el apoyo profesional de Jorge Fuset. Estamos en calle Maulets 3 de Xàtiva. Teléfono 607-491-133.
7: Comenzamos los cursos a mediados de mayo. Últimas plazas disponibles. ¿A qué esperas? No te quedes fuera.
8: ¿Cómo hemos cambiado?
9: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
10: Citroën.
9: Consulta citroen.es.
3: Grupo Palacios, concesionario oficial Citroën en Xàtiva, carretera Manuel Alcira frente al Aldi.
11: ¿Necesitas recambios de calidad para tu turismo, camión o vehículo industrial? En Desgonstruct tenemos todas las piezas que necesites. Ofrecemos una amplia variedad de piezas originales recuperadas a precios inmejorables, todas revisadas y garantizadas por nuestros trabajadores profesionales. Te asesoramos para que encuentres justo lo que buscas. Trabajamos para particulares y profesionales y realizamos envíos a domicilios y talleres. Visítanos en www.desgonstruct.com o llámanos al 96-224-1551. Desgonstruct, carretera Anguera 5, la Alcudia de Crespins.
12: Radio Chella, para la Ribera, Costera y la Canal.
13: Y para el resto del mundo, en www.bluradiofm.es.
14: Tu voz en todas partes, plataforma Blu.
15: Menos de 15 para alcanzar las 6 y media de la tarde. Llega, bueno, pues lo que se había prometido, la entrevista con... Charles Galletero, que nos va a contar un poquito de qué va a ir la feria. Y continuaremos también con un temita de nuestra lista. Ocupa la posición número 50, pero ya hace 3 semanas que la ocupa y no hay quien la mueva de ahí, ¿eh? No cae. Vuestros votos en www.bluradiofm.es dicen que no, que no queréis que caiga. Taylor Swift, con sus 15 semanitas en lista. Bueno, pues con esto cumplimos este bloque que va a resultar muy interesante, con la entrevista y con el temita de Taylor.
16: Toda tu música y tus clásicos en bluradiofm.es. Plataforma Blu, el futuro de la comunicación.
17: Rafael Guarà, adoba el mes de maig amb sabor.
18: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
17: 3 dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
18: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
17: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
18: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
17: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
18: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
17: viure-la
18: i compartir-la.
19: Hola, soc Alexia Selfa i anem a parlar des de la plataforma Blu de la Fira de la Tomaca de Rafael Guarà amb un invitat de luxe.
20: Avui ens acompanya Carles Galletero Llorca, periodista i especialista en comunicació institucional, amb una trajectòria molt vinculada al món dels esdeveniments gastronòmics i la promoció del producte de proximitat. Coordinador de la Fira de la Tomaca de Rafael Guarà és una de les persones que hi ha darrere d'este projecte que posa en valor la qualitat, la tradició i el sabor de la nostra horta. Amb ell, volem conèixer millor què hi ha darrere d'esta iniciativa i també quin és el paper que juga la tomaca valenciana dins del nostre patrimoni gastronòmic. Benvingut, Carles. Gràcies per estar amb nosaltres. I anem ja amb la primera pregunta.
21: Quins dies se celebra la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà i en quina localitat té lloc?
22: La tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà tindrà lloc enguany, igual que els anys anteriors, al municipi de Rafael Guarà del 29 al 31 de maig. Sempre coincidint amb la millor temporada o el millor moment de recollir les tomaques. És a dir, que és una fira que depèn de la tomaca. Si n'hi ha tomaca, n'hi ha fira. Si no hi haguera tomaca, no podria haver fira.
21: Quina distinció de qualitat té la tomaca valenciana que protagonitza la fira?
22: En fi, al llarg de la comunitat valenciana n'hi ha moltes fires de la tomaca, però nosaltres tenim la potestat de dir que som la fira de la tomaca en la que es ven tomaca amb llavor certificada de la comunitat valenciana. Això no vol dir que les altres tomaques no siguin bones, simplement vol dir que la nostra tomaca es fa en llavor certificada, no és una tomaca de fora de la comunitat valenciana.
21: Quina institució acadèmica col·labora amb l'Associació de Productors per garantir la qualitat del producte?
22: L'Associació de Productors està formada per llauradors de tomaca, per supost que no planta només tomaca, planten també garrofó, pimentons, carabasseta, però en aquest cas hi ha una associació de productors de tomaca amb llavor certificada en la que ha col·laborat l'Institut Comap de la Universitat Politècnica de València, que vela perquè ixa llavor que s'empra per a fer tomaca en llavor certificada responga als nivells de qualitat.
21: Quina és la principal novetat de la tercera edició respecte a les anteriors?
22: La Fira de la Tomaca intenta sempre innovar i aportant noves idees. Per tant, com som conscients de que el mes de maig és un mes en el que aflora la tomaca, anem a dedicar tot el mes a la tomaca iniciant amb un esmorzar tomaquer que tindrà lloc el dia 22 i que llançarà el que serà la setmana dels esmorzars tomaquers a tots els bars i restaurants de la localitat, del municipi de Rafael Guarà. A banda d'això, després 29, 30 i 31 tenim la Fira de la Tomaca per antonomàcia, on esperem que el Tomacabús arribi amb 1 miler de visitants, una línia ficada exprofés per aportar visitants i que coneguin les qualitats i les qualitats de la nostra tomaca. I a continuació tindrà lloc el que és la ruta de la tapa, és a dir, una volta acabi la fira, una setmana després, tots els bars i restaurants de Rafael Guaraf seguiran oferint les tapes millors que han participat en el concurs de tapes que va tindre lloc durant la fira. Per tant, aquells que no puguen gaudir de les tapes de tomaca durant la Fira de la Tomaca tenen tota una setmana per a poder gaudir d'elles.
20: Durant quins dies i amb quina proposta gastronòmica se celebra la Setmana de l'Esmorzaret Tomaquer?
22: La Setmana de l'Esmorzaret Tomaquer, el que vol al cap i a la fi és que damunt de cada taula hi hagi un pla de tomaca, o bé en amanida, o bé en una titaina, o bé en un sofregit de tomaca i embotit. És a dir, volem que totes les tangles tinguin un color roig als bars de Rafael Guaraf.
20: Quin concurs de la fira porta el nom d'una persona i en honor de qui s'anomena?
22: El tercer concurs de tomaca és Memorial Gonzalo Peiró, germà de Paco Peiró, un dels nostres impulsors d'esta fira. És una persona que va faltar, desgraciadament, en un accident i que l'Associació de Tomaquers de la Comunitat Valenciana ha volgut perpetuar el nom d'este senyor en un concurs en el qual s'intenta trobar la millor tomaca valenciana de tots els temps.
20: Quina activitat formativa o divulgativa sobre la tomaca valenciana està prevista al programa del dissabte?
22: Intentem sempre que la gent s'aproxime, la gent, quan parlem de la gent, parlem del consumidor final, al coneixement de les varietats valencianes de tomaca. N'hi ha moltes tomaques en el món, de fet, la tomaca va vindre d'Amèrica, però a València, a la nostra Mediterrània, hem aconseguit traure-li el màxim suc a la tomaca, traure-li el màxim rendiment a un producte sense el qual no s'entendria, per exemple, la paella, no s'entendria, per exemple, la amanida valenciana, no s'entendria, per exemple, el gazpacho que tant et refresca durant l'estiu. La gastronomia valenciana, la gastronomia espanyola, té un color roig de tomaca que no se pot aguantar.
20: Quin altre concurs gastronòmic, a més del de tomaques, forma part del programa de la fira?
22: Bueno, el concurs de tomaques, per supost, és un concurs dedicat als llauradors, però per als hostalers tenim aquest concurs de tapes amb tomaca que premia les 3 primeres millors tapes de la Comunitat Valenciana en tomaca, però també la innovació. N'hi ha un premi especial per a la innovació amb una tapa amb tomaca.
20: Quina activitat gastronòmica tindrà lloc la setmana posterior a la fira i en qui participen?
22: Ja, com hem dit, la segona ruta de la tapa de la tomaca està oberta a tot el públic, no sols de Rafael Guaraf, sinó també dels pobles veïns, de la ciutat, de València, als quals agrada anar a veure aquests pobles que tenen tant d'encant i que jo dic una cosa, n'hi ha molts monuments en els pobles, però el principal monument és l'afabilitat, l'amistat i la fraternitat que mostren els seus conciutadans.
20: Quina és, segons l'alcaldessa Rafaela Aliaga, la finalitat principal de la fira per al municipi?
22: L'objecte d'esta Fira de la Tomaca, per una banda, està impulsar el sector agrícola, hostaler i comercial del municipi, però per altra banda està posar en valor un producte que per a nosaltres és vital, crucial en la història de la gastronomia autòctona. Podem dir que la tomaca a la nostra península té poc més de 500 anys, però en 500 anys aquest cor roig s'ha obert a tota la gastronomia, a tota l'hostaleria i també a la cistella de la compra dels valencians. Què faria la cuina valenciana sense tomaca?
20: Carles, ha sigut tot un plaer tindre't amb nosaltres en la Plataforma Blu. Et desitgem moltíssima sort i que siga tot un èxit esta nova edició de la Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf. A més, este any Blu Ràdio serà la ràdio oficial de l'esdeveniment i estarem allí tant el divendres com el dissabte fent entrevistes a tots els participants, amb un programa especial els 2 dies de matí. I a vosaltres, gràcies per estar ahí una vedada més. Rafael Guaraf adoba el mes de maig amb sabor.
0: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf.
20: 3 dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
0: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
20: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
0: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
20: El punt de partida d'una fira pensada per a tots. Rafael Guaraf, 29, 30 i 31 de maig.
0: Vine a tastar-la,
20: viure-la
0: i compartir-la. Les Tertulies, un nuevo espacio de conversación donde dejamos a un lado los titulares para acercarnos a las personas. Sigue el podcast número 2 con José Manuel Payás, Saetavis, en BluRadioFM.es.

Este divendres, dissabte i diumenge, Rafelguarafa torna a omplir-se de sabor amb la Fira de la Tomaca. El recinte firal es convertirà en el gran punt de trobada de la comarca, amb gastronomia, música, comerç, activitats per a tota la família. I com no, la protagonista indiscutible, la Tomaca de Rafelguarafa. I un any més, Plataforma Blue estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí, connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continuï creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafelguarafa no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blue.

0: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
1: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
2: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
1: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
2: Citroën. Consulta citroen.es.
3: Grupo Palacios, concesionario oficial Citroën en Sátiva. Carretera Manuel Alcira frente al Aldi.
4: ¿Eres un trasto? Tan si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
5: ¿Quién es?
6: El momento de relax. En Aquaria Wellness y Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna, pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness y Spa. Estamos en las instalaciones de Clínica Carralero, en calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita llamando al 687-649-143 o en aquariaspa.es. Aquaria Wellness y Spa de Carralero, el lujo de desconectar.
7: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
8: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
7: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
8: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
7: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
8: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
7: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
8: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
7: viure-la
8: i compartir-la.
9: Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7 i mitja a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva i gaudis de la nostra cuina de mercat.
10: No és solo música, és la millor música.